festival a totes i aquest dia de burra. Que et passen 35 minuts després de les 10.